0: Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques, con Jordi Company. One, two,
1: three, four. Cada día, 10.000 oyentes de nuestras comarcas sintonizáis Radio Xàtiva. Y esta temporada queremos poner el foco en vuestros municipios.
2: En este caso nos vamos al interior del interior del interior de nuestras comarcas. Nos vamos hasta Millares. Ricardo Pérez es su alcalde. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, Jordi. ¿Qué tal? Buen día.
2: Gracias.
3: Buenos días.
2: Buen día.
3: Gracias. Has dicho en el interior del interior.
2: Claro que sí, en el interior del interior. Alcaldesa, hola, Neus. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, muy buen día. Muy bien.
2: Para nosotros. Bueno, contanos una miqueta, para los que no sapiguen, que es la Serratella, porque es el emblema de la Pobla, ¿no?
4: Exacto, pues es la nuestra serra.
2: Especialmente en municipios pequeños de esta comarca. Sandra Martínez es concejala de Servicios Sociales de Navarra. Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, buenos días.
2: Concejal en el Genovés, además de médico. Julián, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
6: Hola, Jordi. Encantado de estar con vosotros otra vez.
1: Radio Xàtiva, Cadena SER. El poder de la conversación.
7: Qué pena que este anuncio de radio no se pueda oler. Pero si te acercas ahora a tu concesionario Kia, vas a oler a nuevo. Al olor de tu coche nuevo que te espera en los 10 días Kia. Aprovechalos del 10 al 21 de septiembre y disfruta además de las últimas semanas del Plan Auto Plus. Consulta condiciones en kia.es.
8: Kia. Movement that inspires.
7: Ven a Ulsan Motor, concesionario oficial Kia en Gandía, Onteniente y Xàtiva, o visítanos en ulsanmotor.com.
9: Brillar en cada acto no es casualidad, es cuestión de estilo. En Elena Estil Novias, las festeras y festeros encuentran su vestido perfecto. Blanco, de color o el clásico negro para los actos más solemnes. Diseños únicos, elegantes y pensados para ti. Y sí, también somos tu tienda de novias, novios, madrinas e invitadas. Elena Estil Novias, porque cada fiesta merece un vestido de 10. Visítanos en nuestras tiendas de Alberic, cerca de ti.
10: En el corazón de Xàtiva encuentras restaurante Ca Concha, un lugar donde los sentidos despiertan. En Ca Concha te invita a saborear lo mejor de la cocina tradicional xativina. Paellas, arroces, carnes a la brasa y ese toque de hogar que solo ellos saben dar. Reservas en el teléfono 699-34-34-45, Plaza de la Basa 10, Xàtiva, Ca Concha, donde el sabor y la inspiración van de la mano.
0: Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques, con Jordi.
2: Y a las 12:30 nos vamos en directo a la sala de prensa del Ayuntamiento, donde se presenta una nueva edición del Open House Xàtiva. Es una rueda de prensa importante, por tanto, la vamos a emitir entera. La vamos comentando. Habla Raquel Caballero.
11: Y a todos y a todos, es un placer estar en Nueva
2: Ciudad. No, no habla Raquel Caballero. Habla la encargada de este Open House. Su nombre, un segundito, es Sara Portela. Es la directora de Open House Valencia.
11: Internacional, que la misión actual es apropar la y la arquitectura a la ciudadanía. Forma part de saber d'una xarxa internacional on participen 65 ciutats, grans ciutats de tot el món, des de Londres a Nova York, passant per Santiago de Chile, Buenos Aires o Melbourne. I bé, dins de xarxa internacional, cada ciutat organitza la seva programació de visites d'arquitectura i rutes urbanes. A València, enguany, el mes d'octubre, se celebrarà l'octava edició. I ja des de la tercera edició del Festival de València, des de l'organització sentim la necessitat que no només la ciutat apropar la seva arquitectura a la ciutadania, sinó que també els municipis valencians tinguin l'oportunitat de donar a conèixer tot el patrimoni valencià que tenim en els nostres municipis. Aleshores, el 2022 es va crear la xarxa de municipis convidats de l'Open House València. Des d'aleshores, diferents pobles valencians han passat per la xarxa, des de Meliana, Llíria, Manises, Cocentaina, Banyeres, Xàtiva, etc. I és un honor per a nosaltres donar aquest fer d'altaveu de totes aquestes localitats per tal de generar activitats culturals en els propis municipis. Estem molt contents des de l'organització de tornar-s'hi a Xàtiva i estem impacients per obrir de nou el seu llegat, especialment pel que fa als paraments urbans, i donar a conèixer i repetir el gran èxit que va suposar la seva primera edició l'any passat. Recordem que van ser més de 3.800 visites en una proposta de cap de setmana. Per aconseguir-ho, el que hem fet en guany és ampliar l'oferta de continguts. En guany tindrem més edificis en el programa per a visitar de forma gratuïta, tindrem també alguna ruta addicional, en especial volgo donar solució o donar una oferta addicional per al grup de veïns i veïnes sènior de la localitat, que potser estiguin menys habituats a registres digitals, i en quant, per exemple, hem obert una ruta específica per a aquest col·lectiu, per a aquests veïns i veïnes, per tant que puguen apuntar-se a una de les rutes directament des de l'oficina de turisme, com vam anar reclamant l'any passat. També tindrem proposta gastronòmica, també amb alguna sorpresa en guany, i bé, xerrades i demés. No vaig estendre-me en la programació perquè tenim així a Pablo Camarasa, que és el coordinador de les activitats i l'artífic d'esta programació molt ben seleccionada i molt ben tractada, i jo només volia recordar una mica com funciona aquesta iniciativa, és a dir, com poden participar els veïns de la iniciativa i també com convidem a vindre a tots els veïns d'altres municipis a participar en les activitats d'iniciativa. Tenim principalment tres tipus d'activitats. Les visites a les arquitectures, el que són les visites a edificis, funcionen amb una franja horària. Per exemple, un palau estarà obert el dissabte de 10 a 2 i de 4 a 8. Això significa que qualsevol persona pot presentar-se en eixa d'haver indicat en la porta de l'edifici, es genera una cua per ordre d'arribada i la gent va accedint a les visites guiades de la mà de voluntariat de forma ordenada, formant uns grups segons l'aforament de cada edifici, de 10 o de 20 en 20, en funció del tamany de l'edifici. En aquestes visites no cal registrar-se, no hi ha una reserva ni un tiquet, simplement el presentes en l'horari indicat. D'altra banda, tenim les rutes urbanes, que són recorreguts d'hora i mitja, dues hores, amb un guia expert, i en aquest cas hi ha tres rutes específiques, com és la ruta per a veïns que hem comentat abans. Aleshores, en aquestes rutes sí que cal apuntar-se, perquè és un únic grup d'unes 30 persones que recorrerà un espai urbà temàtic durant una estona amb el guia. I després tenim un altre tipus d'activitats que anomenem activitats satèl·lit. En aquest cas hi ha una xerrada que serà simplement d'accés lliure o un esmorzaret per al qual sí que cal comprar un tiquet. Com podem informar-se de tot això? Bé, al portal web d'openhousevalencia.org, i també, com a novetat, comptar que el Festival Enguany llança una aplicació mòbil pròpia per primera vegada. Això significa que descarregant l'aplicació serà molt fàcil obtenir tota la informació de la programació, les activitats que necessiten inscripció, com són les rutes, es farà des de l'aplicació, i a més, aquesta aplicació generarà quan el registres un carnet que nosaltres anomenem el carnet d'Open House València, que és un codi QR, que és personal i que cal mostrar quan arribes a les visites abans de començar. És la forma de que nosaltres puguem saber quanta gent està participant i millorar la logística de l'organització. D'aquesta manera sabem que l'any passat van ser 3.800 les persones que van visitar Xàtiva. Amb tot això només es queda agrair a l'Ajuntament de Xàtiva i en especial a Raquel Caballero, regidora de Turisme, per l'aposta per la cultura, per aquesta visió i per la il·lusió que hem compartit des del minut 1 amb aquesta iniciativa de Xàtiva com a municipi convidat de l'Ajuntament de València, i per fer possible que totes aquestes visites siguin gratuïtes per a la ciutadania. També agrair a Pablo Camarasa la gran tasca de curació de continguts i l'atenció de detall i l'atenció que posa sobretot amb la cura de totes les persones, de tots els veïns i veïnes que decideixin participar i obrir les seues cans al gran públic, i per descomptat donar les gràcies a aquests veïns i veïnes que han donat aquest pas de dir, vaig a obrir-me a casa i vaig a fer possible que tanta gent pugui conèixer les joies del patrimoni de Xàtiva. Així que no m'enrotllo més i m'agradaria que Pablo ens contara el detall d'aquesta programació que podem disfrutar els propers 26 i 27 de setembre d'aquest any.
2: Bueno, era la directora del Festival Open House València, era Sara Portela. Ara de seguida escoltem al nostre estimat amic, coordinador de la proposta, també Pablo Camarasa, però per si s'acaben de connectar estem escoltant la roda de premsa des del Saló de Plens de l'Ajuntament d'una nova edició del Open House València, que tindrà lloc així a Xàtiva després de l'èxit de l'any passat, on més de, bueno, 4.000 persones van passar, i que té moltes novetats interessants enguany que repassem després d'escoltar a Pablo Camarasa. Insistís que en esta roda de premsa.
5: La segona edició d'Open House a la ciutat de Xàtiva, fruit precisament d'aquesta bona resposta que vam tenir l'any passat, no? És, com dic, una bona notícia i també un privilegi perquè, com hem comentat moltes voltes, algunes de les propietats a les quals es podrà accedir la darrera setmana de setembre són particulars i com a tals estan actualment tancades, no? O sigui, que poder accedir a l'interior, veure tanta baixa d'aquestes cases palau és una grandíssima sort, no? I és una grandíssima sort perquè això contribueix a posar en valor la nostra ciutat. La nostra ciutat, per tots és avui, que guarda un gran contingut de patrimoni. Generalment la gent, quan pensa en Xàtiva i no coneix la ciutat, pot pensar en el castell, pot pensar en la seu, pot pensar en edificis específics, però la possibilitat de poder obrir a la ciutadania el patrimoni històric de caràcter civil és, jo crec que també una oportunitat d'obrir una nova porta a tota aquella gent que no coneix Xàtiva i que ara pot veure que és una ciutat que guarda molts més tresors dels que a lo millor havia imaginat, no? I justament dins d'aquests tresors nosaltres anem a poder visitar nou emplaçaments, és a dir, el 7 de l'any passat afegim dos, no? Ens agradaria que el festival continuara i a poc anarem afegint també més, no? La gent podrà visitar edificis emblemàtics i molt coneguts, podríem dir, no?, dins del nostre imaginari, de l'imaginari local, no?, però que per a la gent que no sigui de Xàtiva pot ser també una bona oportunitat, com ja es va obrir l'any passat la Casa Natalícia de l'Eixample Cité, no?, que és una autèntica meravella. Podrà visitar també el Palau de l'Ardiaca, que és un edifici també molt emblemàtic dins de la nostra ciutat i que habitualment roman tancat, no? Podrà visitar el Palau del Sant Ramon Bonivert, el Palau del Sant Ramon, podrà visitar també la Casa de Joan, la Casa Roca, podrà visitar també la Casa Montbó, que jo crec que és un dels atractius d'aquesta nova edició. Podrà visitar la Casa Perpinyà. És a dir, tenim una enorme oportunitat, jo crec, de descobrir una altra cara de la nostra ciutat, la Casa Sant Andreu, també amb aquell mur pintat al fons, no? És a dir, comences a pensar en el que suposa aquesta oportunitat i ràpidament penses que és un gran atractiu per a no sols els nostres ciutadans, sinó també per a la gent que vingui aquest cap de setmana a la nostra ciutat. I com estava comentant, Sara, tot això ho anem a complementar en visites guiades que discorren per la ciutat, el cas històric de la nostra ciutat, però que alhora es vinculen mitjançant el seu discurs, no?, amb les propietats que estan o estaran o romandran obertes i se cap de setmana. No? Farem un al voltant de la Xàtiva medieval, farem una altra ruta, un altre recorregut al voltant de la ciutat de les Mil Fonts i, com no, farem un altre recorregut parlant de el patrimoni Borja, no? A més, ixa quarta visita o recorregut per a la gent sènior es centrarà en l'arquitectura civil xativina, un poc per, d'alguna manera, intentar englobar tot allò que arrepleguen les altres rutes, no? A la fi, a banda d'un esmorzaret previ que hem comentat que tindrà lloc al pati de la Casa de Cultura el dissabte de matí a les 10, tancarem tota la programació amb una xerrada, no?, titulada Conversació sobre conservació, no?, per a compartir amb la gent. És una xerrada oberta, qualsevol que vulgui vindre pot vindre, no?, en la qual parlarem de la importància de la conservació del patrimoni i quines són, podríem dir, o quins són els seus beneficis per a una ciutat que es dedica a això, no? Aquesta xerrada també estarà protagonitzada, entre altres, per Santi Tormo, un gran expert de la nostra ciutat que ha dedicat tota la seva vida a la conservació del patrimoni i que crec que aportarà un punt de vista molt, molt atractiu per a la gent. I res, de veres esperem que gaudiu d'aquesta gran oportunitat, que vingueu a Xàtiva i que sobretot esteu pendents de com registrar-se, no? Registrar-se per a poder participar també de les visites o, si no, com deies ara, que els accessos a les cases obertes. Moltes gràcies.
12: Moltes gràcies. Bueno, simplement, bueno, abans d'acabar, potser a mi m'agradaria també pues, donar les gràcies en primer lloc a Sara per donar-nos l'oportunitat de poder participar novament en aquesta edició. Ja heu vist l'oportunitat que és per això que va estar en aquest festival d'arquitectura com és Open House. Després també agrair també a tots els veïns i veïnes per obrir les portes de la seva casa gràcies a la seva generositat per compartir les seves cases i fer possible aquesta nova edició. I després també donar les gràcies a Pablo novament per l'organització de totes les activitats del cap de setmana
11: y de buscar solución también a todos estos problemas que nos salen de sí. Y pues, ya, por último, pues, convidarlos a participar en las actividades. Con DIC hem intentat millorar respecte de l'any passat alguns problemes que van sorgir, com per exemple, com comentava Sara, la participació de la gent més major de la ciutat, que és més difícil apuntar-se a les activitats a través del mòbil. Aleshores, hi ha una activitat específica per a ells i elles que podran apuntar-se a l'oficina de turisme, passant per l'oficina de turisme, si tenen calores, catalan, que amb molt de gust... Pues,
2: bueno, són les 12:43 i està acabant ja esta roda de premsa, ara sí que escoltem a Raquel Caballero.
11: I ja només... Res més, per la meva part, no sé si...
2: Doncs això, res més, s'acaba la roda de premsa d'esta nova edició del Open House València a Xàtiva i que se celebrarà els pròxims 26 i 27 d'octubre. Novetats. Sabem que la qualitat de l'àudio no era la millor, ens fem càrrec, intentarem millorar-ho per a la pròxima, tot i que nosaltres no podem fer massa. Intentarem millorar-ho en global, vull dir. Resum, per si no ho han escoltat tot com corresponia. L'Open House València, ja saben vostès, eixa proposta que des de fa molts anys al món i des de no en fa tants així a les nostres comarques, a Xàtiva està portant-se a terme. Entrar, en definitiva, en cases, en espais que durant l'any estan tancats, però que són molt i molt turístics. Em ve al cap, ho ha contat Pablo Camarasa, dos molt importants, així a Xàtiva, que romanen tancats, com són el Palau Ardiaca o la Casa Montpó. Novetats, 9 llocs seran en total, enguany, en esta nova edició, i sens dubte, si no ho han fet, i jo els ho recomano ja fins i tot personalment, és una proposta interessantíssima. S'ha ampliat l'oferta, n'hi ha més edificis, com dic, s'han passat de 7 a 9 emplaçaments, n'hi ha una ruta addicional per als veïns sènior, si és vostè d'aquelles persones doncs, que és una miqueta més major i no controla allò de les noves tecnologies, poden passar per l'oficina de turisme a apuntar-se a aquestes rutes addicionals xulíssimes. També n'hi ha una proposta gastronòmica amb esmorzarem, n'hi ha xerrades i n'hi ha diferents activitats que formen part d'esta proposta que l'any passat va reunir a vora 4.000 persones a Xàtiva i que enguany, doncs, amb ampliació d'horaris i d'espais pretén ser més multitudinària encara. Com dic, per apuntar-se o bé a través de openhousevalencia.org, a través de la seva app, o a través, només persones sènior, de l'oficina de turisme. De totes maneres, si tenen qualsevol dubte, si tenen qualsevol qüestió, si alguna cosa no els ha quedat molt clar, molt clara, en un ratet tindran un article al nostre web, a radioxativa.es, en el que ho tindran tot. Una nova edició d'eixa Open House València per a celebrar el Dia Mundial del Turisme. Anem a parlar i molt de turisme en les pròximes dies. Seguim.

Quina bona manera d'acabar esta primera hora amb este Hotel California dels Eagles. Ara, com sempre, com tots els dies, no és cap novetat, actualitzem la informació i tornem a partir de la 1:05, com cada dilluns, amb el Comarcant. Fins ara.

0: Doncs amb aquesta música comencem el Comarcant d'este dilluns 14 de setembre de l'any 2026 i ja ho fem, bueno, amb la màxima institució representativa, en este cas de les nostres comarques, de la Costera i la Canal de Navarra, Sant José Luis Gijón, ell és el seu president, el president de la Manco. José Luis, com estàs? Bon dia.
1: Molt bon dia. Pues encantada de parlar amb vosaltres.
0: Gràcies per estar amb nosaltres. Per a parlar, com dius, en este cas de dos cosetes. Anem a... com això, primer una i després l'altra. La primera, es va presentar la setmana passada això del projecte europeu One Health Gov, que ho he dit fatal, però bueno, algo així serà, als municipis de la Costera i la Canal. Conta'ns una miqueta què és este projecte europeu, en què consistís, i ja després passem a veure quines implicacions té a les nostres comarques.
1: Sí, bueno, realment el projecte ja portem treballant-lo un any llarg amb els socis europeus. És un projecte que ve de la mà. Sí que nosaltres som els representants així a Espanya i anem de la mà de la Generalitat. Llavors, aquest projecte, al final el que treballem som en diferents països, pues, com... quines bones pràctiques

0: i què podem fer per millorar la salut en global. Parlem des de l'àmbit de les persones, l'àmbit de la natura i l'àmbit també dels animals. Llavors, tot això com es relaciona i com podem, pues això, estar elaborant projectes de futur per que al final puguem aplicar-ho i millorar, sempre aprenent dels nostres socis, evidentment, i ells aprenent de nosaltres,
1: Clar,
0: faltaria més.
1: jo entenc que esta jornada va servir una miqueta per a baixar el projecte europeu a la realitat dels municipis de les nostres comarques, perquè, com bé dius, és una cosa que ja porto treballant-se un temps. En aquest sentit, trobo que fins i tot es van posar exemples que ja s'estan fent així, no?
0: Sí, en aquest cas, aquesta jornada que vam tindre l'altre dia, la setmana passada, vam vindre des de la Direcció General de Projectes Europeus de la Generalitat, va vindre el personal per a explicar més concretament com estan duent-se a terme aquests projectes que s'han fet abans, no?, i com s'apliquen després a la realitat, per a que vegem la importància del que estem fent en aquests moments. Perquè aquestes coses que treballes molt en paper i no les veus traslladades a la realitat, no?, al dia a dia, pareix que es queden ahí un poc en l'aire. I necessitem de vegades en quan pues, que aquestes institucions, que ja duen molts anys treballant en projectes d'aquest tipus, pues, vinguin i es diguin no patiu, que això després porta este camí, això serveix per això, per a dur aquestes inversions, per a fer aquests projectes, i tot això era un poc la línia que es va estar treballant l'altre dia.
1: En este cas, per exemple, es va posar com a exemple el programa Ser Saludable, en el qual participa Anguera, o una iniciativa europea que es planteja impulsar des de Canals. Quin paper també tenen com a iniciativa pròpia, em referís com a impuls, els propis municipis i les seues gens, els veïns i les veïnes, en formar part d'això, José Luis? Perquè sí, sabem que per dir-ho d'alguna manera, les entitats amb les entitats estem acostumats a voler-les treballar, no? Però en aquest cas una entitat europea d'este calibre, però això com es baixa després als veïns i les veïnes que ara mateix ens estan escoltant?
0: Pues jo crec que és una de les grans oportunitats que tenim, no?, els veïns i les veïnes, per participar i per fer aplegar, sobretot és fer aplegar les necessitats que tenim i com ho vegem cada un des que estem patint o estem vivint en el dia a dia. Entonces, així tenim l'oportunitat de permís de col·lectius, d'associacions o de qualsevol persona que vulgui també vindre i aportar, de traslladar-nos allò que està veient en el dia a dia. Jo crec que és una de les fórmules més que poden aplegar més a ser més útils en el dia a dia de la ciutadania, perquè nosaltres estem acostumats a decidir grans coses que afecten
1: sí,
0: en un mig i llarg termini, però en el dia a dia de la gent, pues és que jo, per exemple, no, una de les coses que es va parlar, que a vegades pareix algo insignificant, però vaig caminant tots els dies de tal lloc a tal lloc, i ara en estiu, en les altes temperatures que estan fent, pues així igual fa falta més sombra i fan falta punts per a refrescar-se. Pues mira, són detallets que al final sí que van a fer que el dia a dia siga millor.
1: Clar.
0: I tot això és important, aportar-ho per aquest gran document.
1: I com se pot aportar això? Com una persona que ens escolta ara mateixa i que pensa que es pot realitzar alguna acció, recordem, basada en l'enfocament One Health, que és allò relacionat amb la salut de les persones, de la salut animal, la dels ecosistemes. Si n'hi ha alguna persona que ens està escoltant, com pot portar a terme això, com pot fer-ho en un paper i dir hola, José Luis, mira, servir-nos una miqueta de... Sí.
0: Claro, hi ha fórmules molt, molt senzilles. La primera, que tal volta, mira, si no ho hauràs dit, no l'haurà mencionat, però és la de hola, José Luis.
1: Sí,
0: sabeu
1: sí,
0: que
1: sí.
0: Jo soc una persona que a mi quan em paren, moltíssima gent em para pel carrer, em pregunta, em consulta, i jo estic encantat en aquestes coses.
1: Claro.
0: Per tant, si em veuen, m'ho poden preguntar, faltaria més. Però la més lògica seria o bé permís d'alguna agrupació o associació, ¿vale?, si formen part, pues, proposar-ho en aquesta agrupació per a que ho traslladi a la Manco, ¿vale?, a la Mancomunitat. O directament, si és una persona que no està en cap associació, pues, pot acostar-se a la Mancomunitat o per mig d'un correu electrònic, pot fer-nos aplegar aquesta bona pràctica o aquesta necessitat, en fi, tot allò que considere una opinió simplement.
1: Sí.
0: N'hi ha moltes formes per a plegar.
1: A mi m'agrada una cosa molt d'este projecte, José Luis, que és que tenint en compte com s'està quedant el món, el fet de fer una proposta d'estes característiques en les que la prioritat siga el benestar, per descomptat, humà, però després també dels ecosistemes en tot el que comporta. I a més, amb la marca europea al capdavant, joder, pues què vols que te diga, José Luis? A mi això em sembla imprescindible, eh?
0: Sí, que estiguem nosaltres així, vull dir, la Mancomunitat de la Costa del Canal, que siguem ixe col·laborador de la mà de la Generalitat, jo crec que també hem d'estar orgullosos del que hem aconseguit, no? Perquè recordem que la resta de companys de viatge són la Universitat de Helsinki, la ciutat de Lahti, també en Finlàndia, la ciutat de Lyon, imaginem-nos, no? Estem parlant de estructures enormes, el municipi de Suceava de Romania, després també tenim el Pomorski de Polònia i la ciutat de Milán. O sea, imaginem-nos, estem parlant del voltant de 70.000 habitants comparats amb aquestes ciutats enormes que estan també quedant-se amb la boca oberta d'allò que estem fent bé. No tot ho fem mal, el que passa és que moltes vegades, amb el dia a dia, ens pareix que les coses pues no es donen tanta importància, no? Però de veres que enhorabona a les nostres comarques i a la gent, per supost, perquè això ho fem les persones en el dia a dia. Tenim unes comarques fantàstiques, amb una qualitat de vida molt bona, que hi ha que seguir lluitant per millorar, evidentment, i a més, els que més ho necessiten, però que tenim també molt bones pràctiques que ensenyar als demés. Entonces, això és un partit, no?
1: Sí.
0: Ensenya i t'ensenya.
1: I en este partit, José Luis, es pot haver una pròrroga, ja que estem en el límit futbolístic, vull dir, per exemple, este tipus de projectes poden obrir-nos la porta a altres de característiques similars?
0: Sí, per supost. Això el que fa és, diguem, sentar les bases. Nosaltres estem sentant les bases. A partir d'ahir, una vegada les bases ja estan, amb aquests projectes, i remarque, recolzats per la Generalitat, això el que es pot donar peu després és a buscar finançament per a fer grans projectes ja que sí que apleguen a la gent. O simplement, jo l'altre dia ho dia, dic, ojalà, que serà... tindrem que córrer molt, i sabeu que en aquests moments tinguem grans projectes en la Mancomunitat que es duen molt, molt de temps. Però a mi m'agradaria, per al mes de febrer, poder tindre un borrador d'aquelles coses que s'han estat presentant i aportant i com podríem millorar-les, i traslladar-lo a tots els partits que representen, els partits polítics que representen la Mancomunitat. Perquè recordem que el proper any hi ha eleccions. I jo crec que una bona base per a fer aquestes propostes, això ja cada un valorarà, no? Jo des de la meva humil opinió, però tindre una base del que la ciutadania està demanant-nos, jo crec que és un guió prou important. Entonces, jo, si poguérem aconseguir tindre aquest guió i passar-lo ja a tots els partits per a veure si anem tots en el mateix camí, pues jo crec que seria important.
1: José Luis, una de les qüestions d'este programa, d'este projecte, d'esta xarxa del One Health Gov és precisament allò de posar en valor els productes locals, els productes de quilòmetre zero, circuits curts de comercialització, la producció agroalimentària de proximitat. Bé, doncs, si no fora per això, vosaltres, que ja fa molt de temps que esteu posant-vos les piles en este sentit, repetiu any rere any propostes interessantíssimes, en este cas amb l'excusa del Dia Mundial del Turisme, que se celebra d'ací no res, però també posant de manifest tot allò del que estàvem parlant. Per exemple, enguany, què feu? Doncs en el Dia Mundial del Turisme feu un viatge que organitzeu des de la Manco i des de Turisme a la Costera a la comarca, als seus paisatges, als seus sabors, a través d'una visita a una bodega de la vinya, que inclou un esmorzar, vins, productes locals... en resum, que ja no només és un projecte que sobre el paper, sinó que dia a dia es fan este tipus de propostes, fins i tot per a celebrar el Dia Mundial del Turisme, no?
0: Sí, bueno, nosaltres, jo crec que tots els dies per nosaltres és el Dia Mundial del Turisme, perquè l'equip de turisme que tenim pel mig del pacte és un... Bueno,

0: per a conèixer els productes que tenim a la nostra terra, que són meravellosos, de veritat. I bueno, si per part del pacte o per part de la Mancomunitat podem ajudar un poc a donar a conèixer i de la rellevància que té, pues millor que millor.
1: Doncs José Luis Gijón, president de la Manco Costera Canal, gràcies per estar amb nosaltres en este Comarcant, en este dilluns de ràdio, i endavant amb totes aquestes propostes que, per descomptat, ens encanten i per això les traslladem també a l'antena. Una abraçada forta.
0: Una abraçada per a tots. Moltes gràcies. Adéu.

0: música de Romàntic Dimoni, protagonista, saben vostès, a la Fira de Xàtiva i protagonista també a una nova edició del Nòdul.
1: Salut, la tuya el comando, salut.
0: El Nòdul, que saben vostès que és aquest meravellós festival que es fa a la Vall del Xúquer, a la Vall de Càrcer, com vulguen dir-li a estos pobres meravellosos que són Alcàntera del Xúquer, Beneixida, Cotes, Sallent i Sumacàrcer, i que enguany tindrà lloc del 2 al 4 d'octubre.

0: Enguany Nòdul presenta una ambiciosa programació amb 11 espectacles de música i d'arts escèniques, entre els quals destaquen propostes de proximitat, com el nou projecte de Carles Xiner, Animal Persona, o de Carles Casellas, a qui escoltem, Romàntic Dimoni, però on també tenen cabuda artistes estatals com els catalans la Ludwig Bank, Anna Andreu o Terrae, que són menorquines, Anna Ferrer i l'Aranà o els aragonesos Isla Cume. Són 4 anys ja de Nòdul, són 4 anys de fent música als nostres pobles, a les nostres comarques, i un d'aquests municipis que va a ser escenari del Nòdul, a més, en la nit del dissabte 3 d'octubre, que s'espera que siga, doncs, òbviament, dissabte per la nit, sempre n'hi ha més ganes de ballar, serà el Catedral de Xúquer. Lorena, igual és la seva alcaldessa, ens atén al telèfon en este comarcal. Lorena, com estàs?
1: Hola, bon dia. Sí. Doncs encantada de estar amb vosaltres i de tornar amb moltes ganes de Nòdul.
0: Bueno, anem a parlar una miqueta d'això, perquè per a un municipi com és el Cantera del Xúquer, què implica un festival d'aquestes característiques i sobretot també què li aporta al poble?
1: Buah. Pues Nòdul és que és més que una programació d'espectacles. És que apostem per la cultura des d'un poble xicotiu. I això per a tots nosaltres ho fiquem molt en valor, perquè volem que la gent del nostre poble pugui gaudir d'espectacles de qualitat i sense tindre que anar a un poble gran o a una ciutat, acostar-ho al poble.
0: Clar, és que jo crec que precisament si una de les moltes coses bones que té el Nòdul és que porta caps de cartell a municipis molt menuts i artistes, com estàvem dient, de diferents llocs de l'Estat, als pobles, a les nostres comarques. En aquest sentit, alcaldessa, els seus veïns, les veïnes, ho agraeixen, no? Entenc.
1: Sí, sí. És que, com jo sempre dic, que fer cultura des dels pobles és creure que així també passen coses. I els veïns estan encantats perquè descobreixen coses i grups i artistes que, si no hi siguin d'Alcàntara, probablement no es coneixerien.
0: Es crea una bona xarxa, també, en el sentit entre municipis, en referís, perquè, clar, esteu vosaltres, però també, ho he dit, altres municipis de la Vall d'Alcàntara, sí, sí, com Beneixida, Cotes, Sallent, Sumacàrcer. Entenc que es fa molt bon rotllo, no? També entre els pobles i els ajuntaments i els veïns, que potser vagin d'un concert a un altre, d'un lloc a un altre, no?
1: Sí, sí, es crea un bon rotllo i això és l'excusa perquè es juntem els cinc pobles i comencem, perquè això no comença ara, que bé, ja s'acosta el nòdul, això comença des de quan va acabar el nòdul de l'any passat. Ja estàvem, hem de quedar, hem de fer un esmorzar, hem d'anar tancant les coses, hem de fer fàcil el poder acostar als veïns, bé, sí, amb una línia d'autobús que cada vegada paga un poble. I així intentem que els veïns no tinguin l'excusa de que tinc que agafar el cotxe. No, és que ja t'arrepleguem a la porta del poble, saps? I et portem fins allà i fem un recorregut i així la gent, també com tots es coneguem, doncs no tenen excusa i es veuen, ai, quant ets sense veure, des de l'any passat no et veia. I el nòdul és més que espectacle, és la vida, l'essència de la vida un poble.
0: A mi hi ha una cosa que m'agrada molt també del nòdul i que et pregunte com a alcaldessa i et demani que em digues la veritat, que és un festival, però és un festival assequible. Vull dir, no és d'aquelles coses que es fa a altres municipis, que sé que se'n van de mare, que són totalment desorbitades, que és una cosa que no té ni cap ni peus. No, això són propostes culturals, estem parlant de música, però també ho hem dit, arts escèniques, etcètera, etcètera.
1: Exacte.
0: Que es fan a llocs emblemàtics del poble, per tant, que no es munta un escenari en el terme municipal del poble en el que es massifica, no, o sigui, tot passa dins del poble, tot passa en espais del poble. Vull dir que hi ha una diferència molt notable i no sé jo, però com a alcaldessa jo crec que se preferirà més este tipus de festival o de turisme musical o artístic que no d'altres, no?
1: Ah, ja t'asseguro jo que sí, que es preferís aquest. De fet, lo bonic que és de la gent que ens visita de fora, val? Perquè els pobles, tots els d'estos pobles fent les festes al centre del poble.
0: Claro.
1: I la gent que ve de fora es queda al·lucinat de veure com el poble es volca en la gent que ve. I diu, és que això no ho hem vist en cap lloc. Perquè, clar, normalment els festivals es fan a les afores dels pobles o als grans estadis. Així no tinguin grans estadis i volem que el que fem per al poble i per a tots es quedi en el poble.
0: Vosaltres, en este cas, enguany rebeu a l'Aranà i a Romàntic Dimoni. Alcaldessa, és fan d'algun dels grups o què?
1: Sí, sí. La Rana no el coneixia, ja el conec, i Romàntic Dimoni sí que el coneixia, sí, sí que el coneixia. És que així també solem fer en l'estiu la nit jove de Sant Rorro apostem molt per la música en valencià.
0: Sí, fa no res, vam parlar d'ella també amb tota la gent de Pro 21 i uns grupassos de categoria. Doncs, alcaldessa, l'únic que em queda és que vostè mateixa convide als oients que ens estan escoltant a participar d'este nòdul, que no ho hem dit, però bueno, que per descomptat és popular, no?
1: Sí, és popular.
0: Contes.
1: Sí, doncs jo només em queda dir que les portes de 5 pobles estan obertes per a tots els que ens visiten, que espero que siguin molts, i esperem estar a l'altura de tots, perquè any rere any anem superant-se, anem dient, ei, aquesta errada trobem que ha mancat un poquet d'això i anem a subsanar-la per a l'any següent. I res, que jo parle perquè sóc jo la que ho estic parlant, però en nom dels meus companys, benvinguts tots al nòdul, llarga vida al nòdul,
0: sí.
1: I que no oblide ningú que apostar per la cultura també és apostar pel nostre poble.
0: I tant que sí. Lorena Igual és alcaldessa d'Alcantera del Xúquer, li agraïs moltíssim que hagi estat amb nosaltres així a l'Oi por Oi de Xàtiva i Comarques. Parlarem més del nòdul, per descomptat, i ens el ballarem i ens el disfrutarem. Una abraçada molt forta. Ens n'anem amb Romàntic Dimoni, ja que li agrada, mi sembla?
1: Gràcies, vale? Gràcies, igualment.
0: Adéu.
1: Adéu.

Doncs això ha sigut el Comarcant d'avui, des de propostes una miqueta més serioses, no?, relacionades amb tot allò de la salut, en este sentit, salut de persones, salut d'animals, salut dels nostres entorns naturals, amb aquest projecte que encapçala la Manco, i també, doncs això, posant la cirereta al pastís, amb la música del Nòdul. I parlant de salut, doncs este Salut, de Romàntic Dimoni, que actuarà el dissabte 3 d'octubre al Cantera del Xúquer. En parlarem més, eh? 1:37, escolten Radio Xàtiva, escolten la Cadena Ser.

0: Esta sintonía, que es la sintonía dels papers de Sergio Rubio, y dirán vostès, pero si Sergio ja va ser el... És de veres, ja va ser el dilluns passat. Però clar, és que com avui ve a parlar d'una altra cosa, però és Sergio Rubio, jo ja estic fent això de... Com és això d'anar seguint la goteta malaya, saps? Cada vegada que sona esta cançó és perquè apareixerà Sergio Rubio per un motiu o l'altre. Hola, Sergio Rubio, amic, com estàs?
1: Hola, Jordi.
0: Avui no vens com a tècnic municipal de l'arxiu, sinó que vens, ho sabem, com a persona imprescindible, i això és així, i en totes les lletres, i en majúscules, i en negreta, i en subratllat, per a que la UNED, la Universitat Nacional d'Educació a Distància de Xàtiva, hagi arribat al nivell que ha arribat especialment en els últims anys. La UNED Senior presenta una nova oferta de mòduls per al curs 2026-2027. Saben vostès que l'aula de Xàtiva del Centre Associat de la UNED Alzira a València, doncs cada any presenta una oferta de cursos dirigits a persones de 55 anys que es presenta, si no m'equivoque, este 15 de setembre, és a dir, demà a les 7 en la Sala Noble de la Casa de la Cultura. Sergio, què tenim enguany?
1: Hola, bon dia, Jordi. Doncs ho has explicat molt bé. Demà, com ja és costum, presentem, inaugurem oficialment el curs 2026-2027 de la UNED Senior de l'aula de Xàtiva.
0: En este sentit, per si hi ha algun despistada, què és esta aula de la UNED Senior? I per a qui va dirigida, òbviament?
1: Bé, la UNED Senior és una oferta formativa de formació no reglada, cal dir-ho, dirigida a persones majors de 55 anys, de tots els àmbits professionals i acadèmics, i sense cap tipus de requisit previ, exceptuant l'edat, ser major de 55 anys.
0: Quins mòduls teniu enguany? Quines diferents rames, a més de caràcters prou diversos, prou diferents, teniu enguany?
1: Sí, anem a continuar. Ja l'any passat implantarem una oferta de 10 mòduls, 10 cursos, en els quals vam intentar abastir diferents àmbits acadèmics, no solament allò que estàvem més acostumats, que era branques d'humanitats, com història, patrimoni, literatura, val? Des de l'any passat ja hem introduït altres itineraris de formació d'àmbit científic, com és ciència pròpiament dita, nutrició. Aquest any també introduïm un nou mòdul de psicologia.
0: Que bé. Que xulo.
1: I bueno, la idea és demà presentar estos diferents cursos, orientar a les persones interessades per a que sàpiguen com s'ha de formalitzar la matrícula i quins són els passos que han de seguir-se, i després cadascun dels professors tutors ens explicarà breument, perquè són 10 mòduls, aleshores sí, sí, molts cursos, ens donaran una breu explicació de quins són els objectius de cadascun dels cursos, quina serà la metodologia, com se treballarà i un poc quina serà l'activitat durant tot el curs.
0: És història, és patrimoni, música, ceràmica, arts escèniques, anglès, intel·ligència artificial, nutrició i salut, ciència i psicologia, ara, que és també la nova d'enguany. És a dir, és un ventall tan ampli i que pot agradar a tanta gent que no sé si ahir també està una miqueta la clau de l'èxit de les últimes edicions, també.
1: Sí, a veure, el que anem fent... Este és un treball que no és d'un any ni de dos, és des de ja fa molt de temps, des de que va començar a desenvolupar-se este programa Senior en Xàtiva, ja que este any, si no recorde mal, este any fan 18 anys ja. I clar, després de tant de temps, l'experiència ja ens dona una idea de quins són les postures o les inquietuds que té la ciutadania, i a més anem fent enquestes al llarg del curs, preguntem, i en base a tot aquest coneixement que ens aporta la societat, pues configurem una oferta formativa que sobretot intente abastir tots aquests àmbits que te comentava.
0: Jo t'he de confessar una cosa. A mi així m'han arribat missatges de persones que conec, però sobretot de persones que no conec, parlant-me de la UNED de Xàtiva. Però del rotllo de enviant-me coses de per si no saps que això se fa perquè està guapíssim. I jo no, sí, sí, sí que ho sé que es fa, gràcies per enviar-me de totes maneres, però és que és de veres. I això ho parlava, ho deia des jo a la introducció, i ho hem parlat tu i jo també en ocasions, que sí, esteu actius des de l'any 2009-2010, val? Però en els últims anys ha hagut un reflotament molt interessant i la gent cada vegada més està confiant en vosaltres perquè veu que la cosa funciona, no? És així de senzill.
1: La veritat és que sí que en els darrers anys hem augmentat la matrícula i hem augmentat l'oferta formativa també, però així sobretot n'hi ha una sèrie de culpables, podríem dir, que són els professors tutors, les persones que s'encarreguen d'impartir esta càrrega docent, que al final són els protagonistes, són els que aporten tot este coneixement i la veritat, jo tots els anys n'hi ha diversos cursos que pensé, m'agradaria apuntar-me, perquè la veritat és que és una oferta molt atractiva i és el que intentem, que siga diversa, atractiva i no totalment dirigida a un àmbit professional molt tancat, sinó que siga oberta, siga dinàmica i per a tots els públics.
0: Ni tu ni jo teníem 55 anys. Els tindrem en algun moment, però ni tu ni jo els tenim. Però sí que et puc fer la pregunta per la teua involucració en el projecte i per la teua responsabilitat en la UNED Xàtiva. Què té d'especial estudiar a partir d'aquesta edat?
1: Mira, n'hi ha molts estudis. Això s'està treballant molt en els darrers anys perquè la societat està canviant i la gent gran no és com les generacions fa 3 o 4 generacions, sinó que actualment la gent gran té més inquietuds i sobretot quan arriba l'edat de la jubilació, ja no és esa idea de quedar-se en casa o anar al camp, sinó que continuen formant-se, continuen tenint inquietuds per a ampliar el seu coneixement i jo crec que ja no sols la UNED, sinó això ho podem veure en tots els sectors de la societat.
0: Sí, en les escoles de música de Xàtiva.
1: Sí. N'hi ha un canvi de concepció en quant a l'anar complint anys, ja no és igual que abans, i per això pues, des de les institucions el que tenim que fer és cobrir aquestes necessitats i aquests requeriments que té la societat.
0: Sergio, anem a la pregunta que sempre és més incòmoda perquè són diners, però també s'ha de comptar. Si n'hi ha algun oient, alguna oient ara mateix interessat, interessada en apuntar-se en algun d'estos mòduls, en algun d'estos cursos, etc, a més d'anar demà a les 7 de la vesprada, al Saló Noble de la Casa de la Cultura, però per tindre més o menys una estimació de preu, tenint en compte com està la vida també, quan ronda, més o menys?
1: Pues sí, esa pregunta, a més, demà repartirem fullets, després poden informar-se a través del correu electrònic de la UNED, de l'aula de Xàtiva, o anant a la secretaria d'allí, o sigui, n'hi ha moltes maneres d'informar-se. I el preu és un preu que tenim establert des de ja fa prou anys, que és a 75 euros per mòdul. Aleshores, la idea serà que el termini de matrícula s'obrirà el dia 16...
0: Dimecres.
1: Demà s'obrirà el termini de matrícula, la gent primera anirà a matricular-se a la secretaria de la UNED i a continuació és quan se podrà fer el pagament.
0: Vale.
1: Aleshores, la matrícula sense el posterior pagament no se pot fer efectiva. Yeah. Igual que n'hi ha gent que diu, si jo pague, reservaré la meva plaça. No, si no vas prèviament a apuntar-te, perquè per sort o per desgràcia pues, n'hi ha alguns mòduls que l'aforament no dona per a...
0: Quin és el que més triomfa?
1: Pues, l'any passat sempre normalment són ser història i patrimoni. L'any passat
0: sí.
1: Patrimoni va ser, vamos, no, el primer dia, el segon dia ja no quedaven... quedaven algunes places, però els dos primers dies va ser una barbaritat. Es va ocupar, van tindre que doblar les classes, o sigui que... Molt bé, un gran èxit. Però en general hem tingut una matrícula prou... La veritat és que en tots els mòduls ha hagut una matrícula prou acceptable, prou bona, i en aquest aspecte pues, estem contents. perquè el treball pues, al final té ese resultat.
0: Sergio, per acabar, als i les oients que ens estan escoltant, a més de recordar-los que demà a les 7 de la vesprada han d'anar al Saló Noble de la Casa de la Cultura, si estan interessats i interessades en esta nova edició d'oferta de mòduls per al curs 2026-2027 de la UNED. Bé, doncs, si n'hi ha alguna persona que tinga vergonyetes, que no tinga clar si podria o no podria fer-ho, si necessitaria uns estudis previs que no té, si el temps no li dona la vida, però ai, és que m'agrada molt aquest curs de psicologia, aquest mode de... Dirigiste a ell, dirigiste a ella, perquè la UNED és, a més de tot això, és molt amable, com bé estem escoltant, i jo crec que teniu espai per a tots i per a totes, no? En aquest sentit.
1: Sí, sí, i de fet, demà és un lloc idoni per a que la gent que tinga dubtes vinga i pregunte. Tot allò, la idea d'este acte, a més de presentar i inaugurar el curs, és resoldre totes aquestes preguntes que apareixen quan algú té interès en matricular-se en alguna cosa. No coneix la dinàmica de les classes, que cal dir que són presencials, val? Així com la UNED és una universitat semipresencial, el programa sènior és totalment presencial, se fan visites fora de l'aula també per a completar els continguts teòrics. O sigui, la idea és demà tota la gent que tinga aquests dubtes que vinga i que ho pregunte.
0: Doncs ahí estarem. Bueno, jo no, perquè jo no tinc 55 anys, però quan els tinga m'apuntaré. Sergio Rubio, gràcies per vindre a la ràdio. Recorden, la UNED Senior de Xàtiva ja presenta l'oferta dels mòduls per a este curs i ho fa demà a les 7 de la vesprada i a la Sala Noble de la Casa de la Cultura. Tenen tota la info en un ratet en radioixativa.es. Sergio, gràcies, ens escoltem.
1: A tu, Jordi, moltes gràcies.
0: Adéu.

0: Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques, con Jordi Company.
1: Ens anem tranquil·lets i tranquil·letes.
2: Ses muntanyes, ses hotels, una campana, ja sé solo que fa sa matlle. Ses retxes d'una...

La música d'en Andreu, que com hem escoltat adés, formarà part d'eixe cartell del Nòdul que se celebrarà a la Vall del Xúquer eixe cap de setmana del 2, 3 i 4 d'octubre. El torn d'en Andreu, que és, com escolten és de les Illes, serà a Beneixida, a l'església del Rosari, a les 6 i mitja de la vesprada del diumenge 4 d'octubre. Tenen tota la info al nostre web, a radioxativa.es i també a nodulfestival.com. Nosaltres ens n'anem tranquil·lets, tranquil·letes, i a les 2 i 17 ens tornem a escoltar per a repassar l'actualitat de Xàtiva i Comarques. Adeu!

0: Bien, pues vamos a comentarles ese partido del Olympic en el Municipal Francisco Vilaplana Mariel de Ibi el pasado sábado. Empate a cero. Ya de inicio, Alex Redondo sigue moviendo el equipo, cambiando el once titular. En esta ocasión, el once que eligió estuvo formado por Javi Domènech, Comas, Raúl Moyá, Santi Villanueva, Sergio García, Sergi Aparicio, Hugo Flores, Jorge Revert, Héctor González, Alex Díaz y Jaime Mora. Ese fue el equipo que dispuso el técnico en este primer partido como visitante. No hubo goles. Se movió el banquillo en la segunda parte. En el 61, un triple cambio. Jean Carlos entró por Jorge Revert, Marc Grau entró por Hugo Flores y Geray entró por Héctor González. En el 72, Alex Tormo entró por Sergi Aparicio y Francesc Vidal debutó sustituyendo a Raúl Moyá. En el minuto 88 de partido, Carlos Vidal sustituyó a Jaime Mora. Hubo en esta ocasión tres cartulinas amarillas para cada equipo. Por parte del Olympic vieron la cartulina Hugo Flores, Alejandro Redondo y Sergi Aparicio. El árbitro no señala incidencia alguna, actitud del público normal. Bueno, hay que decir que el entrenador Alex Redondo también vio su primera tarjeta en el 43 por mostrar disconformidad a una decisión arbitral. Lo hemos comentado antes en cuanto a esos tres efectivos del Olympique que vieron la tarjeta. Recuerden, Hugo Flores, el entrenador, Alejandro Redondo y Sergi Aparicio. Vale, pues cuando nos pasaron el acta ya nos resumieron la parte diciendo que mejor la segunda parte que la primera. Luego lo escucharán, Luis Anelio también coincide, que fue mejor la segunda que la primera. Pero, en definitiva, falta eficacia en las áreas. Y el entrenador considera el resultado justo, visto lo que se jugó en Ibi este sábado. Tras el partido, habló con el entrenador Ricky Mateu. Estas son sus declaraciones.
1: Alex Redondo, entrenador del Olympic. Acaba de finalizar ahora el partido davant del Rayo Ibense. ¿Quin resum puede hacer del encuentro?
2: Pues bueno, yo creo que es un partido empat, porque tanto un equipo como otro han tenido las nuestras ocasions, i d'això se tracta el futbol. Al final sí que és de veres que potser hem pogut nosaltres tindre més control que ells, però bueno, al final això se resumeix en àrees i bueno, és un just empat, crec jo.
1: Si mirem la primera i la segona part, és cert que tot i que l'Olímpic ha dominat, en la segona part ha mostrat una certa milloria.
2: Sí, jo crec que hem sigut un poc més pràctics, no? És a dir, no hem, el missatge en el vestuari era això, no intentar forçar situacions que no podien fer una pèrdua i que ells mos transitaren. Hem sigut més pràctics, ells ja han corregut més darrere valor i vulguis o no, ja els espais s'han donat millor. Ahí està la milloria, però bueno, sí que és de veres que després les que tinguem, pues, n'hi ha que ser més eficients.
1: Canvis en el 11, alguns per obligació, altres decisions tècnica, sobretot el que més crida l'atenció és ese canvi de perfil en el 9.
2: Sí, al final l'equip està preparat per això, no? L'Olímpic té que estar preparat per tenir una plantilla que qualsevol futbolista faci que el nivell sigui el mateix o superior, i per això treballem i per això té que treballar també el futbolista individualment, sap on està i evidentment el nivell té que ser sempre exigent.
1: Ja durant la pretemporada ja ho vas comentar, que no anaves a mirar DNI, i així és. Hugo s'ha sentat en el 11 i és un jugador que dona molt d'equilibri a l'equip.
2: Sí, i al final Hugo per a mi, està clar que a mi no pot llamar l'atenció, no?, per el tema de ser juvenil, però bueno, per a mi és un home de la plantilla i a la vista està, però sí que és de veres que bueno, les targetes l'han condicionat tant el partit de Gandia com el d'avui, però bueno, molt content pel rendiment que s'ha donat.
1: I una altra de les novetats avui ha sigut la convocatòria i els primers minuts per a Francesc, que li han donat a l'Olímpic algo diferent, i sa veterania de jugar fàcil i de jugar a una altra velocitat.
2: Sí, al final Francesc tots el coneguem i està així per això, no? Al final sí que és veres que ha tingut els minuts que ha tingut, però només en el temps l'ha aprofitat, ha tingut dues accions en valor que ens ha donat poder atacar i, bueno, contents en que tingui els seus primers minuts, que sent que futbolista d'altra volta i esperem que ens ajudi.
1: Per les sensacions que hem estat tinguent, tal vegada ens esperàvem que l'Olímpic tinguera més punts, no?, després de les dues primeres jornades. Quin és el missatge que vas a traslladar-li als teus jugadors?
2: Bueno, el tema de, evidentment, el futbol són resultats. Jo crec que sí que hem fet mèrits, però bueno, els mèrits ahí se queden. Al final n'hi ha que fer-ho. I són dos empats, un en casa i ara un fora, que n'hi haurà que fer-lo bo esta setmana. Seria ideal. Però bueno, ja està, és futbol. N'hi ha que treballar i estar prop, fer molt bé les coses per estar prop dels tres punts. Crec que estem fent tot, n'hi ha molta millora encara, i esperar aquests tres punts que també crec que el futbolista el lliuraran un poquet.
1: I tocarà jugar en casa davant un equip que és un recent ascendit, però que té una plantilla potent, però possiblement tot passa per canviar aquesta dinàmica en la Murta, que sempre té que ser un handicap a favor.
2: Totalment, mostre que sembla una situació per això, no?, per intentar ja treure aquests tres punts, com t'he dit, i que millor que en casa, però bueno, i això és que ens alliberarà tots un poquet i... però bueno, que ja està, que estem treballant bé, que són dos empats, que acabes de començar això, que ja està, que la lliga està molt difícil, que tots els partits són molt disputats i res, l'Olímpic té que estar en tota la confiança del món de que anem a treballar per estar on ens toca.
1: Setmana habitual de treball?
2: Sí, sí, tot igual, tot igual.
1: Perfecte, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a tu.
1: Perfecte.
3: ¿Buscas un SUV híbrido que lo tiene todo por menos de 20.000 euros y además español? Ven a por tu Ebro S400, 204 caballos, cambio automático, cámara 540 grados, 24 asistentes de seguridad, tecnología, potencia y 7 años de garantía. Todo por solo 19.990 euros. Encuéntralo en Ebro Moy Motor en Gandía, Denia y Xàtiva.

Més de 4.000 alumnes han començat a Xativa el nou curs escolar, un curs que ve marcat per fets preocupants. Un informe PISA demolidor amb els pitjors resultats de la història, una intel·ligència artificial que avança a passes agegantades i els perills de la qual no sabem ben bé per on agafar-los, i la represa de les mobilitzacions docents. Tot això hauria de preocupar-nos perquè té conseqüències. Un jove que no comprèn bé el que llits, que té dificultats per interpretar o raonar, també tindrà problemes per entendre el món. Però no podem culpar només l'escola. No podem demanar-los que a l'aula estiguen concentrats, que llitgen, que s'esforcen, quan viuen en una cultura de la immediatesa. Tenim el repte de recuperar la capacitat de parar i pensar. Podríem canviar l'escroll infinit de titulars, de vídeos, d'estímuls que desapareixen en segons per la lectura de les notícies de l'actualitat en els diaris, tant se val si són digitals o si són en paper, però seguir els seus arguments, contrastar-los amb altres informacions, ens pot ajudar a recuperar aquesta reflexió crítica pròpia de l'ésser humà. Aquesta reflexió que ens farà formar ciutadans capaços de distingir entre informació, opinió i manipulació. L'única manera d'enfrontar-nos a aquesta intel·ligència artificial que no podem permetre

0: Bien, pues tras el partido del Olympic ante el Reyvense, ese empate a cero, Ricky Mateu, que se desplazó a ver el partido, habló con el entrenador Alex Redondo. Y esto fue lo que dijo el técnico.
1: Alex Redondo, entrenador del Olympic. Acaba de finalizar ahora el partido davant del Rayo Ibense. ¿Quin resum podeu fer de l'encontre?
2: Pues bueno, yo creo que es un partido empat, porque tanto un equipo como otro han tenido las nuestras ocasiones, y de eso se trata el fútbol al final. Sí que és de veres que a lo millor hem pogut nosaltres tindre més control que ells, però bueno, al final això se resumeix en àrees i bueno, és un just empat, crec jo.
1: Si mirem la primera i la segona part, és cert que tot i que l'Olímpic ha dominat, en la segona part ha mostrat una certa milloria.
2: Sí, jo crec que hem sigut un poc més pràctics, no? És a dir, no hem, el missatge en el vestuari era això, no intentar forçar situacions que m'ho podien fer una pèrdua i que ells mos transitaren. Hem sigut més pràctics, ells ja han corregut més darrere valor i, vulguis o no, ja els espais s'han donat millor. Ahí està la milloria, però bueno, sí que és de veres que després les que tinguem, pues, n'hi ha que ser més eficients.
1: Canvis en el 11, alguns per obligació, altres decisions tècniques. Sobretot el que més crida l'atenció és aquest canvi de perfil en el 9.
2: Sí, al final l'equip està preparat per això, no? L'Olímpic té que estar preparat per tenir una plantilla que qualsevol futbolista faci que el nivell sigui el mateix o superior. I per això treballem i per això té que treballar també el futbolista individualment. Sap on està i evidentment el nivell té que ser sempre exigent.
1: Ja durant la pretemporada ja ho vas comentar, que no anaves a mirar DNI, i així és. Hugo s'ha sentat en el 11 i és un jugador que dona molt d'equilibri a l'equip.
2: Sí, i al final Hugo per a mi, està clar que a mi no pot llamar l'atenció, no?, per el tema de ser juvenil, però bueno, per a mi és un home més de la plantilla i a la vista està, però sí que és de veres que bueno, les targetes l'han condicionat tant el partit de Gandia com el d'avui, però bueno, molt content pel rendiment que s'ha donat.
1: I una altra de les novetats que havia sigut la convocatòria i els primers minuts per a Francesc, que li han donat a l'Olímpic algo diferent, i sa veterania de jugar fàcil i de jugar a una altra velocitat.
2: Sí, al final Francesc tots el coneguem i està així per això, no? Al final sí que és de veres que ha tingut els minuts que ha tingut, però només en el temps l'ha aprofitat, ha tingut dues accions en valor que ens ha donat poder atacar i, bueno, contents en que tingui els seus primers minuts, que sent que futbolista d'altra volta, i esperem que ens ajudi.
1: Per les sensacions que hem estat tinguent, tal vegada ens esperàvem que l'Olímpic tinguera més punts, no?, després de les dues primeres jornades. Quin és el missatge que vas a traslladar-li als teus jugadors?
2: Bueno, el tema de, evidentment, el futbol són resultats. Jo crec que sí que hem fet mèrits, però bueno, els mèrits ahí se queden. Al final n'hi ha que fer-ho. I són dos empats, un en casa i ara un fora, que n'hi haurà que fer-lo bo esta setmana, seria ideal. Però bueno, ja està, és futbol, n'hi ha que treballar i estar prop, fer molt bé les coses per estar prop dels tres punts. Crec que estem fent tot, n'hi ha molta millora encara, i esperar aquests tres punts que també crec que el futbolista el lliuraran un poquet.
1: I tocarà jugar en casa davant d'un equip que és un recent ascendit, però que té una plantilla potent, però possiblement tot passe per canviar aquesta dinàmica en la Murta, que sempre té que ser un hàndicap a favor.
2: Totalment, mos té que ser una situació per això, no?, per intentar ja treure aquests tres punts, com t'he dit, i que millor que en casa, però bueno, i això és el que ens alliberarà tots un poquet i... però bueno, que ja està, que estem treballant bé, que són dos empats, que acaba de començar això, que ja està, que la lliga està molt difícil, que tots els partits són molt disputats i res, l'Olímpic té que estar en tota la confiança del món de que anem a treballar per estar on ens toca.
1: Setmana habitual de treball?
2: Sí, tot igual, tot igual.
1: Perfecte, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a tu.
1: Perfecte.
0: Pues a pensar en conseguir la primera victoria en casa. Recuerden, el domingo a las 6:30 de la tarde en La Murta. ¿Por qué a las 6:30? Lo repito, porque a las 4:15 hay un Atlético de Madrid en Real Madrid en un margen, para después de ver ese partido se desplacen y puedan ver ese encuentro del Olympic. Un Olympic que, pese a esos dos empates, creo que sigue ilusionando. También la participación de un juvenil, como es el caso de Hugo Flores, o de un veterano como Francesc Vidal, que disfrutó sus primeros minutos precisamente ante el Rayo Vallecano, como acaban de escuchar. Venga, mañana 3:20 más. Buenas noches.